Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem un passatge que trobem a 1 Reis, capítol 8, versets 1 i 2. Llavors Salomó va encarregar a vora seu, a Jerusalem, tots els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus, els principals de les famílies dels fills d'Israel, per fer portar l'arca de l'aliança del Senyor des de la ciutat de David, que és Sió, i es van reunir amb Salomó per a la festa tots els homes d'Israel, el mes de Tanim, que és el setè mes. Aquests dos versets que acabem de llegir, relat que també trobem a 2 Cròniques, capítol 5, versets 2 i 3, fan referència a un moment molt important en la història religiosa o cultica hebrea, que no és altra que la dedicació del primer temple construït a la ciutat de Jerusalem pel rei Salomó. Però abans d'apropar-nos a aquesta dedicació i els ensenyaments i paral·lelismes que podem trobar per a la nostra vida, farem un petit repàs històric. Quan el poble hebreu conduït per Moisès va sortir d'Egipte deixant així l'esclavitud a què havia estat sotmès durant nombrosos anys, descobrint aquesta generació el que era la llibertat física, va ser portat a la muntanya Sinai per rebre la llibertat espiritual donada per Déu, que no era altra que els manaments, ordenances i decrets, el que es coneix com la llei, amb L majúscula, que és el que el mateix Etern va transmetre a Moisès amb la finalitat de que el poble complís amb la voluntat de Déu, tal com recull el llibre d'Èxode, els capítols 19 a 23. Però a partir del capítol 25 veiem que Déu ordena a Moisès, concretament al verset 8, que construeixi un santuari amb les seves diferents estades, com l'atri, el lloc sant i el lloc santíssim, amb la finalitat que la presència de l'Etern, la Shekinah en hebreu, morés al mig del poble, el que es coneix com el tabernacle, el qual s'havia d'elaborar sobre la base del model donat per Déu mateix, tal com s'indica a partir del verset 9. I entre el mobiliari i objectes que havien de ser al tabernacle, trobem el més important de tots, que no era altre que el que es coneix com l'arca de l'aliança o del pacte, en hebreu Aron al-Haverit, cofre de fusta d'acàcia recobert d'or, el qual contenia les taules de la llei, un atuell amb manà i la vara d'Aron. Però l'arca no es limitava al cofre en si, sinó que portava una coberta d'or massís de la mateixa longitud i amplada que el cofre, sobre la qual es trobaven dos querubins, un a cada extrem de la coberta, amb les cares tornades l'un cap a l'altre, els caps inclinats i les ales esteses cap amunt com a protecció de la mateixa, sent aquesta coneguda com un propiciatori o coberta propiciatòria, símbol de la presència de Déu i lloc on el sumo sacerdot, una vegada a l'any, a Yom Kippur o dia de l'expiació, dipositava la sang de dos sacrificis, un pels seus propis pecats i l'altre pels pecats del poble. I després de la sortida d'Egipte dels hebreus sobre l'any 1450 abans de Crist, en base al relat bíblic, encara que alguns historiadors ho situen 200 anys més tard, i durant els 40 anys que el poble hebreu, per la seva desobediència, va vagar pel desert, així com la posterior conquesta de la Terra Promesa, l'Arca de l'Aliança va romandre al tabernacle, així com altres llocs. I quan el rei David va accedir al tron d'Israel sobre l'any 1040 abans de Crist i es va refermar el tron, aquest va sentir la inquietud de construir un temple perquè l'Arca de l'Aliança s'hi col·loqués, tal com es llegeix a 2 Samuel, capítol 7, versets 1 i 2, quan David s'havia instal·lat al seu palau i el Senyor li havia concedit el repòs, lliure de tots els enemics de l'entorn, el rei digui al profeta Natan: «Mira, jo visc en una casa de cedre, mentre que l'arca de Déu habita entre cortines». I encara que el profeta Natan va donar el vistiplau a David perquè construís el temple, verset 3, en el verset 4 a 17, així com a primera au Cròniques 17, versets 4 a 14, Déu deixa clar a Natan que no necessita un lloc físic o material per habitar, però que, malgrat això, la construcció del temple es duria a terme, encara que seria Salomó, fill de David, el qual realitzaria l'obra, ja que, tal com llegim a 1 Cròniques 22, 7 i 8, David digué a Salomó: «Fill meu, jo m'havia proposat edificar un temple en nom del Senyor, el meu Déu, però vaig rebre una revelació del Senyor que em deia: tu has vessat molta sang i has fet moltes guerres. Tu no edificaràs cap temple al meu nom perquè has vessat massa sang a terra davant meu». I tot i que David va veure frustrat el seu desig sincer i genuí de construir el temple, Déu, tal com veiem a 1 Cròniques 28-19, li va transmetre el disseny del mateix. On llegim: «Tot això, digué David, està en un escrit transmès a mi directament pel Senyor per fer-me comprendre tots els detalls del disseny». I aquests detalls van ser lliurats a Salomó, el qual seria l'encarregat d'edificar-ho.
I David, en previsió del que havia de ser aquesta obra, així com la seva majestuositat, va deixar preparat per al seu fill tot el necessari per a aquesta construcció, tal com es pot veure a 1 Cròniques 22:14. Mira, jo, amb grans esforços, he proveït per al temple del Senyor 100.000 talents d'or, 1 milió de talents de plata i una quantitat de bronze i de ferro tan abundant que no es pot calcular. Igualment, he preparat fusta i pedres amb tot tu, encara n'hi hauràs d'afegir. Donacions que veiem complementades per part de David i del poble a 1 Cròniques 29:2-9. Concretament, la construcció del temple es va iniciar el quart any del regnat de Salomó, el mes de Ziv, segon mes de l'any, conegut actualment com Iyar, el qual correspon a abril i maig del nostre calendari, segons el calendari hebreu, tal com ens narra 1 Reis 6:1. I l'obra es va acabar 7 anys més tard, tal com veiem a 1 Reis 6:37-38, on se'ns diu: l'any quart del mes de Ziv es van posar els fonaments del temple al Senyor, i l'any 11, el mes de Bul, que és el mes 8è, es va acabar el temple amb tots els detalls i enterraments d'acord amb el projecte. El va construir, doncs, en 7 anys. I aquí hi ha un detall interessant. La dedicació del temple, o dit altrament, la seva consagració per al culte, es va produir el mes 7è, tal com diu 1 Reis 8:1-2. Llavors Salomó va convegar a vora seu a Jerusalem tots els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus i els principals de les famílies dels fills d'Israel per fer portar l'arca de l'Aliança del Senyor des de la ciutat de David, que és Sió. I es van reunir amb Salomó per a la festa tots els homes d'Israel al mes de Tanim, que és el 7è mes, relat que també trobem a 2 Cròniques 5:1-3. Però en base al que hem llegit anteriorment, a 1 Reis 6:38, el temple va ser acabat el mes 8è. I les preguntes que ens podem formular és si n'hi ha un error en el relat bíblic, o si el temple va ser dedicat un any més tard. Doncs bé, tal com diu el verset 38 de 1 Reis 6, es va acabar el temple amb tots els detalls, el mes 8è. O dit d'una altra manera, els darrers retocs, darrers detalls, es van acabar el 8è mes, però Salomó va consagrar el temple en el 7è mes, que correspon al mes de Tanim, conegut actualment com mes de Tishrei. I el motiu d'això és que el mes de Tishrei és molt important al calendari religiós hebreu, ja que durant el transcurs del mateix se celebren les festes de Yom Teruah, o Festa de les Trompetes, també conegut com Rosh Hashanah, que marca l'inici de l'any nou civil. Es celebra Yom Kippur, o dia de l'expiació o del perdó, així com la de Sukkot, que és la festa dels tabernacles o cabanyes, festes totes ordenades directament per Déu al seu poble. I la raó per la qual el rei Salomó va dur a terme la dedicació un mes abans de la finalització completa de les obres és perquè els detalls que quedaven per acabar no serien gaire importants, però sobretot va dur a terme la dedicació en aquell moment fent coincidir la introducció de l'Arca de l'Aliança al lloc santíssim del temple amb les festivitats de Yom Kippur i Sukkot, tenint la festa de la dedicació una duració de 14 dies, tal com podem veure a 1 Reis 8:65. De fet, per al poble hebreu, el mes de Tanim o Tishrei té, a causa de les festivitats que se celebren durant el transcurs del mateix, un significat espiritual molt profund, essent un temps de reflexió i de recerca profunda de Déu, així com de dipositar plenament la confiança en l'Etern en tots els aspectes de la vida. I, òbviament, l'acte principal de la dedicació del temple va ser el trasllat per part dels levites de l'Arca de l'Aliança o del Pacte des del lloc santíssim del tabernacle al lloc santíssim del temple. I a partir d'aquí veurem el paral·lelisme que, com a creients en Yeshua o Jesús el Messies, existeix entre la dedicació del temple i les nostres vides. Per ell, indagarem els 4 passos següents. Primer, el sacrifici previ a l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. Segon, l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. Tercer, la manifestació de la presència del Senyor. I quart, la consagració a Déu. El primer punt o pas és el sacrifici previ a l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. De fet, de forma prèvia a aquesta introducció de l'Arca al lloc santíssim, el rei Salomó, al costat de tot el poble allí present, va oferir, a més dels sacrificis habituals, sacrificis addicionals per celebrar l'alegria i el goig per la finalització de les obres de la casa de Déu o temple, en acte d'agraïment i d'adoració. Concretament, a 1 Reis 8:5 llegim:
Llavors el rei Salomó i tota la congregació d'Israel que s'havia reunit amb ell davant de l'arca sacrificaven ovelles i vedells en tanta quantitat que no es podien comptar ni calcular. I els versets 62 i 63 del mateix capítol, que es refereixen a la finalització de la cerimònia de dedicació, llegim: Després el rei amb tot Israel va oferir sacrificis davant del senyor Salomó. Va oferir al senyor com a sacrificis pacífics 22.000 vedells i 120.000 ovelles. D'aquesta manera el rei amb tots els fills d'Israel van consagrar el temple del senyor. I sóc conscient que sota el prisma i la forma de pensar actual això ens pugui semblar una barbaritat. Però tinguem en compte que en aquella època, així com en anteriors i posteriors, els sacrificis, fossin del tipus que fossin, formaven part de la quotidianitat religiosa.